0: Bon dia. Les precipitacions enregistrades han provocat un total de 77 incidents, menys dels previstos, perquè les pluges més intenses han caigut en la mar i han reduït el trànsit de vehicles en més d'un 80%. És el balanç que ha fet fa uns minuts el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, després de la reunió a primera hora del CECOPI.
1: Han habido lluvias que en algún punto ha sido torrencial, pero afortunadamente la previsión que había se ha quedado en el Mediterráneo, no ha impactado en la zona del litoral, fundamentalmente de Valencia y el litoral sur de Castellón, donde teníamos una verdadera preocupación porque se han registrado en el mar Mediterráneo lluvias de más de 160 litros por metro cuadrado en 10 minutos y que llegaban aproximadamente a 600 litros por metro cuadrado en una hora, que si hubiera impactado en el litoral habrían habido importantes problemas.
0: Quant a l'estat del trànsit, actualment segueix tallada la N340 entre Vinaròs i Tarragona per les pluges en esta última ciutat, amb el que els desplaçaments cap a Barcelona s'han de fer per la P7. A Eslida també s'ha tallat la CB22. I la policia local ha detingut a Borriana un home per tràfic de drogues que havia fugit després de colpejar un altre cotxe. Va donar positiu en consum de cocaïna i se li van confiscar a més bitllets de 50 i 20 euros fins a arribar als 3.000 euros que no va saber justificar. I la Guàrdia Civil ha rescatat a una rabosa que havia quedat atrapada a l'interior d'una bassa de rec de guardamar del Segura a Alacant després de rebre un avís que alertava de la presència de l'animal en l'embassament. I la banda britànica Muse visitarà per primera vegada València. Tocaran el Roig Arena el pròxim 23 de gener, l'última data d'una etapa per la gira europea.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Los findes dan para mucho, entre la comida familiar y la visita protocolaria al supermercado, entre el partido y la siesta que se te va de las manos. Entre una cosa y la otra, todavía puedes enterarte de qué está pasando. Porque siempre hay tiempo para la actualidad, hay tiempo para el humor, hay tiempo para Julia en la Onda. Disfruta de toda la información y el humor de los fines de semana a partir de las 8 de la mañana con Julia Otero. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

tal com s'està fent en aquest moment, pues, ve més pel que ha passat no fent-la que per les conseqüències que té això, i ara a lo millor se peca un poquet del contrari, no?

0: passa, encara que ara fiquen molt bé que no és ara, sinó que serà a la tal hora i tal, perquè ni les prediccions cada vegada també són més encertades, no? I jo crec que tenim que tots els que fan l'alerta i els que la rebem, tenim que evolucionar a un estar atents i a cuidar-nos i a cuidar els demés.
1: Claro.
0: Perquè tot això que no és un episodi anecdòtic, sinó pareix ser que se va instal·lar en la manera de viure, tenim que interpretar-ho. I també pues, n'hi ha aquest gent que se queixa de que en seguida lleven l'escola, però claro, és que el tema així és molt, molt difícil d'administrar a favor de tots, no? I en aquests casos, pues, per l'experiència que tenim, val més pecar de que no passi res, de que no avisen i vinga tota la dana, no? Això és important, però jo suposo que s'anirà afilant un poquet més en el tipus d'avís, en com el fan, i és qüestió de treballar.
2: Creus tu que el canvi climàtic ens permetirà acertar més, con més exactitud?
0: Jo crec que sí, perquè ara mateix tenim al telèfon, tenim un mapa de que veus per on va la borrasca, t'està dient no sols en este moment, sinó en un procés
3: de previsió
0: de moltes hores, de 10 o 12 hores, i tu pots fer-te una idea, perquè allí te marca on estàs tu i per on va la...
2: Que tindrem que estudiar tots.
0: Un poquet, no, bueno, és que és molt senzill, és tot molt intuït.
4: A estas altures, és simple, ja
0: intuitiu.
3: O simple i plenament el concepte de la teoria de la campana, d'un extrem anar a l'altre, és a dir, fins que arribem a l'equilibri, que és l'aprenentatge, i com ho és el dia del somriure, anem a mirar un positiu, és a dir, anem a aprendre que sí i que no, perquè tenim experiències en altres països que han tingut i tenen fenòmens meteorològics no catalogats com el tema de que ens ocupa del canvi climàtic, sinó que han tingut sempre estifons, etcètera. És a dir, en estats com en alguns països, Florida, per exemple, puja i baixa l'aigua. És a dir, tenen
0: un aprenentatge.
3: Sí.
0: Nepal,
2: però per això paguem impostos, perquè n'hi ha que una administració sabuda, experimentar, científicament preparar, perquè mos advertisca.
3: El que està clar és que impostos han d'ajudar i ajuden a que millorem tots.
0: I el fet de la rapidesa de la comunicació, que és instantània des del moment que la emitixen, farà que s'ajuste més al moment. Perquè pot haver una prèvia informant de què tal, i després quan existeix el perill realment, fer-la que és de casa.
2: Nosaltres tenim l'experiència de quan se va avisar a temps i en forma, i quan no se va avisar.
0: Sí.
3: És un aprenentatge.
2: Tenim aquestes dues experiències.
3: És un aprenentatge.
2: Però això fa mesos només, que sí. No mos avisaren a temps.
0: I al CIRA n'hi ha molta experiència de precaució.
3: Sí,
0: els cotxes que veus ara col·locats en certs llocs, diu que són precabuts.
3: Tenim un cronograma important, sí. I hem après que la prevenció és important, per tant sí que cal avisar.
0: I s'aprèn de l'experiència.
3: I més val pecar per excés que per defecte en aquest sentit, perquè les vides ja són irreversibles i en aquest cas està molt bé que s'avise, i les crítiques que siguin en clau de crítica positiva, no? En clau de pensament crític, què passa si hi ha, què passa si ve, què passa si la resta de lletres de l'abecedari, fins que arribem a un punt que és l'equilibri, és el que volem, és el saber ajustar, que tu deies, el perfilar.
0: La vida és molt creativa i tindrem que anar deprenent lo nou que ve.
3: Perquè... En tot sentit.
0: Sí.
4: Bueno, yo, esta mañana hemos conocido algunos datos que a mí siempre no dejan de sorprenderme. Yo sé que tienen una explicación económica, una explicación como quieran llamarla, ¿no? O sociológica o de estadísticas, no lo sé. Pero yo nunca he entendido cómo es posible que a la vez aumente la afiliación a la Seguridad Social en 8.000 afiliados en un mes y aumente el paro ese mismo mes en más de 2.000 personas. Yo no lo entiendo. ¿Alguien me lo puede explicar? No sé si alguno tiene...
0: Sí, jo crec que n'hi ha gent treballant que no està afiliat a la Seguretat Social, que fa treballs i arriba un moment que sí, que s'afilia.
4: Bueno.
0: No, perquè són datos estadístics, que això no n'hi ha possibilitat d'error. D'explicació n'hi hauran moltes explicacions. Però...
3: Sí, no, i que abans estàvem acostumats

0: vaig a la enginyeria mecànica i ara estem en la enginyeria financera i econòmica, i ara sí, i ara no, i ara t'apunto, i ara no. En qualsevol cas, el que és clar és que tenim una població que ha augmentat i que gràcies a això es poden pagar moltíssimes pensions, i això benvingut sigui aquesta dada. I l'altra, el percentatge de temps que estan en l'atur sembla que es redueix, perquè n'hi ha moltes possibilitats de treballar. I potser ahir vinga una
1: mateix,
0: part de l'explicació.
1: En el tema de la construcció n'hi ha una necessitat. Jo ho he patit ara fent...
0: I en els oficis bàsics de sempre, els llanterners, els electricistes, etc.
2: La búsqueda de treballs millors,
1: sí, sí,
2: millors pagats.
1: Sí.
2: Entonces, també podria haver-hi aquest cas.
0: Va fluctuant.
3: Bueno, pues nada, lo voy a dejar ahí. Bien, ¿cómo están ustedes de tasas y de pago de basuras y estas cosas? ¿Por qué tanta diferencia entre pueblos, ¿no? En la comarca de la Ribera, por cierto, ya muchos pueblos ya pagan más de 200 euros al año cada ciudadano. Y hay diferencias entre poblaciones de más de 80 euros entre municipios. ¿Qué pasa? ¿Unos reciclan más que otros? ¿Que unos se merecen más que otros? Que la gente no se termina de concienciar de para qué sirven los códigos de colores en los contenedores y no tienen ni idea. No lo sé, porque se ha insistido mucho. ¿Eh? Se está informando mucho a la gente, sí. Pero parece que les da igual a algún porcentaje de gente bastante amplio.
2: Pero seguís en valid un criterio que yo, por lo menos, fa anys que ho vaig sentir y lo defensaba. El que contamina paga.
3: Ya, pero un pueblo, un pueblo es muy grande.
1: Exacto.
3: Entonces yo puedo reciclar y preocuparme, pero si el de al lado no lo hace, yo voy a pagar por culpa de él.
2: No, a partir
3: voy
2: a pagar. De ahora no.
3: A partir de ahora, espérate
2: si
3: que llegue eso.
2: Si te apuntes y te dones de alta y busques la tegua clave.
3: Sí, eso será en Alcira.
1: Estamos hablando de toda la comarca. Pero no me es en el cas del
3: marrón.
1: Del marrón.
2: Del que té clave, del que té una clau. Sí,
3: del de orgànica.
2: Ja és suficient, ja és suficient.
1: No, però suficient no. Diré, així se pensa sempre que la coacció, que el pago és la solució. La solució és l'educació, que és el que defensa sempre Lluïsa.
0: Sí.
1: S'ha ficat el pago abans de fer una campanya real.
2: No és veritat.
1: Però de quina manera, no?
2: No, de quina manera
1: que al final, jo què sé, des de l'escola i campanyes ben fetes de dir, perdone, si vostè junta tot el fem que realitza en casa, no val res per res. Té que separar. I això ens beneficia a tots. I parlar dels beneficis i de lo positiu...
3: Però mira, jo digo una cosa i os dejo ya. A mi se me cae el alma al suelo cada vez que voy a un contenedor, porque yo reciclo, y veo, por ejemplo, en el contenedor marrón, cajas...
1: De todo.
3: Hierros,
1: sí.
3: Plásticos... Y al revés. Y en el contenedor que no toca, pues veo bolsas de basura con orgánica. Pero aparte de eso, el comentario que más escucho y es el que más detesto de todos es... Para eso pagamos.
0: Claro. Ese es el problema.
3: Claro.
1: Es que la gente interpreta que el pago es porque
3: es que
1: no
3: pagas más. Es que pagas más si no reciclas.
2: Claro. Pero tenemos la suerte de que cada vez son menos es que diuen con pague puc embrutar.
1: Sí.
2: Yo que creo que eso cada día son menos.
0: Claro, el tema es
1: que eso del que contamina paga val a nivel individual. Però quan és un col·lectiu, tenim que conscienciar el col·lectiu.
2: Claro.
1: Perquè uno sol és que contamina el contenedor, diríem, que fica una cosa inadequada, fastidia tot el contenedor.
3: El contenedor queda inhabilitado por completo.
2: N'hi ha un instrument més vàlid.
1: I això hi ha que dir a la gent que no s'ha dit.
2: Però n'hi ha un instrument més vàlid que vore davant de ta casa 7 contenedors. Tots els dies, vol dir que t'estan fent memòria, t'estan recordant que cada contenedor és per a una cosa diferent. I entonces, eso t'està recordant que tens obligació de separar.
0: Però no penseu que hem après algo i hem evolucionat. No hem arribat a on hauríem, però necessitem millorar.
2: Però arribarem, estem
0: en la línia.
2: I una
0: de les coses que tenim que fer és, una vegada més, la teoria de la campana, l'equilibri. És a dir, nosaltres tenim una inspiració en uns països com són i unes històries. La gent que viatja, i viatja molt, ens ho han contat contínuament, o és que viatgem.

0: comen hi ha països que és que és part de la seva cultura, la neteja, el no tirar un paper fora,
1: el compromís en la
0: el
1: natura,
0: compromís
1: és un
0: en
1: compromís
0: tot...
1: personal, no clar. Perquè pagarem més o pagarem però... menys, sinó perquè és fer el bé i és cuidar la casa comú, que diguem, clar. No ara...
0: És un benestar, és que quan més net estàs, millor estàs.
2: I com pareix que això no és suficient consciència, són idees tan bones, ara diuen tasazo.
0: Bueno,
1: ja, però això no soluciona el problema és que aquest tema és tan greu que el tenim que resoldre.
2: Però és un mal menor.
1: I no se pot aplaçar més.
0: Però això és com lo que dia aquell de poner cera, pulir cera. És a dir, hi ha mesures coercitives i punitives,
1: sí,
0: i hi ha mesures motivadores i estimuladores con les que fem d'educació en les escoles, de portar-los allí perquè ho vegin els seus ulls, el que és el reciclatge, les fonts i tot això, invertir en el que és la estimulació d'aquell que va al servei del punt
1: a
0: reciclar, que li donen
1: sí, això és més
0: en
1: clar.
0: Les seues uns beneficis, sí. És a dir, és mesures les que siguen quan la cosa no funciona perquè funcione i les altres d'estimulació i motivació. En jo crec que se meneixe camí ha millorat.
2: En este tema
0: que encara en queden que no, però està
2: en
0: millorant.
2: Este tema està tot inventat. I la gent, si té ganes de col·laborar, col·labora. I si no té ganes de col·laborar...
1: I si no té ganes, trasbassa el problema a tota la població. Perquè, clar, si n'hi ha un grup interessant de que no recicla i si el poble va pagar el no reciclat.
2: Claro.
1: Bueno, entonces tenim que buscar altres formes, no conformar-se en el que han fet. Nosaltres tenim incorporat a la formació de juniors des de fa més de 10 anys este tema com essencial i motivant-lo a dir, per què? Perquè tu tens un compromís en la natura, perquè el que tu fas té unes conseqüències i la nostra voluntat és deixar tot millor que ho hem trobat, no pitjor que ho hem trobat. I ara mateix hi ha que fer aquest treball a tots els nivells. En casa n'hi ha molts xiquets que diuen a la mare no ho mescles, i la mare segueix mesclant-ho, no? O el pare, o qui tracta la...
0: És una qüestió de poc a poc tot el lloc. Intentar motivar en la mesura del possible, mesures com les que estàvem comentant de donar pues una part dels impostos, un descompte, com fer una pluja d'idees i les màximes possibles,
1: i
0: no?
1: Parlar d'aquest tema en la família, parlar d'aquest tema en la ràdio, parlar d'aquest tema en molts llocs, i que la gent se vagi conscienciant de que és millor neteja. Això, i que després un acte mal realitzat contamina tot, ho fa tot inútil.
2: I que si vols que te rebaixi el preu de la teua tassa, pues només tens que col·laborar. I a l'any següent te rebaixaran el 5%, per exemple.
1: Però això la gent no ho ha vist. Perquè això s'està dient des del principi i cada any ha anat pujant un poquet.
2: Està aprovat en guany. És a dir, que s'aplicarà a partir de l'any que ve. Vull dir que un 5%,
1: difícil,
2: un 5%
1: difícil.
2: És un 5%. Entonces, si vols abaratar la teva aportació, col·labora.
0: No, i a banda d'això, per exemple, n'hi ha en el tema dels vidres, pues tirem les botelles i sense el plaf, com es trenca. Val, però és que n'hi ha altres sistemes en el que tu fiques l'envàs, no
1: es
0: trenca,
1: reutilitza.
0: Se reutilitza, i n'hi ha països que tenen aquestes experiències, i nosaltres també en el nostre històric, si tirem endavant de la nostra memòria, quan anàvem en els cascos i tornàvem els cascos i no es trencaven, és a dir, és recuperar allò que...
1: Al llimonero li duien les botelles buides.
0: Sí, fins que va vindre la Coca-Cola
3: Yo era pequeñito, pero me acuerdo de haber devuelto cascos.
0: Claro, y vingué el plan Marshall y toda la compra de la Coca-Cola, la Pepsi-Cola i totes les fàbriques i totes les empreses americanes, McDonald's, etc. I entonces les nostres revoltós, Acotaca, la Cullerense i totes les fàbriques que tornaven aixòs envases es van perdre. És a dir, és recuperar un poc aquesta idea de que es diu reciclar, però era això ho feien, no? Les coses que funcionen, mantindre-les.
3: Les instal·lacions...
2: El que contamina, paga.
3: Les instal·lacions...
2: I el que más paga, más... El que más contamina, más paga. Si això s'aplicara realment...
1: Però això no se pot aplicar a un col·lectiu. És que no necessitaries uno que vigilara cada uno si contamina o no.
0: Bueno, mirem en positiu, en la possibilitat de les...
1: Tenim que educar a la gent i tenim que fer-la...
2: Però si a tu te posen mitjans per a col·laborar, tu aprofita-los.
1: Bueno, sí.
2: Agarra el contenedor marró, fica la teua targeta... I
0: si no, uno allí...
3: No, con un bastón esperándote. No es una...

0: targeta, no és una targeta, és això que vos ensenya.
1: No, sí, el mateix, el botó.
0: El botó.
2: Sí. Jo crec que és això, hem d'intentar veure aquelles coses que sí que funcionaven, intentar, ja no ser creatius que també, perquè és que això ja existia, intentar pues, pues minimitzar el que són els temes dels costos del reciclatge.
0: I després implicar a la gent en la natura. Cada un tindrà que fer des d'una perspectiva. Jo ho faig des de que és la creació que Déu ha fet.
2: Sí, però que està sec en aquest aspecte.
0: Però el que vulgui implicar... plantejar-ho des del tema de vista econòmic també és un plantejament.
2: Són molts, ahí estem.
0: O tema social. Estem, sí. Perquè això no sols són els contenedors, és com se trata la ciutat.
2: Clar.
0: L'ús que fem de les
2: jo
0: papereres.
2: Jo crec que és una falta de consciència. Que és el que passa.
0: Els animals de companyia, el que deixen en el carrer. Tot és el mateix.
1: El gran valor de l'ecologisme...
3: Háblale al micro, Xavi.
1: El gran valor de l'ecologisme és que té una força educativa impressionant.
0: Que no fem servir.
1: Que no fem servir. No. Alguns no faran servir, uns altres sí.
0: Home, ja tens resultats. Si ho haurem fet servir, hi hauria altres resultats. N'hi ha gent que es menja un caramel i el tira al paper al carrer.
1: Poquet a poquet,
0: sense
1: cada
0: cap
1: dia,
0: problema.
1: Cada dia hi haurà millors resultats.
2: Clar. Clar, hem de
0: parar.
2: Estimular.
0: Este tema és fundamental,
1: este
0: és importantíssim, però este és molt important.
1: Treballar per el bé comú,
0: perquè estem a un nivell...
1: L'educació en el bé comú és fonamental.
0: Sempre, però este tema que afecta al futur, a l'ecologia, és que no podem contaminar més.
2: I el que estem vivint, que tenim unes pluges que estan tenint unes intensitats que no tenien i unes freqüències que no tenien. Però també voldria, aprofitant del que estem comentant, que moltes vegades mirem un conflicte, una situació de crisi, com el tema de les pluges, el que ens va passar en Dana i tot allò, com un tema negatiu, que ho és, però també el pensament crític i creatiu perquè no s'activa i diu, anem a veure... ese problema, per què no el consideren com un repte i anem a intentar, ja que teníem sequera, a aprofitar tota l'aigua que plou, que això ja ho feien els grecs una vegada més. Si tu vas a o veus o escoltes o llitges notícies sobre Grècia, els terrats estan preparats en els canalons que van als soterranis on tenen els magatzems d'aigua.
1: Està tot inventat.
2: I jo què estic dient? Que el que funciona, recuperem-ho.
0: En totes les cases.
2: Recuperem-ho. Per tant, totes aquestes pluges que fan falta aquesta aigua que es perd, en comptes d'agarrar-nos del monyo, plejar, insultar, agredir, emocions negatives, canviem la polarització en positiu o almenys treballem-la un poquet en neutre i activem el que és el... Ja que estem tan avançats que anem als satèl·lits, enviem satèl·lits a l'estratosfera i tot això, no podem veure este problema com un repte positiu estalviar aigua.
1: Estem desitjant que tota la gent siga com nosaltres.
0: No.
1: Així estem tres persones parlant i estem d'acord en tot el que estem dient.
0: Claro.
1: I resulta que una de les coses que falta és posar-se d'acord en uns altres àmbits per actuar tots en la mateixa direcció.
0: Vale.
1: Perquè s'opina de diferent manera, això no va servir per res.
3: És que no conozco a ningú tertuliano que opine lo contrario, con lo cual no
0: és que després hi hauria que fer servir totes les institucions que n'hi ha.
2: No, però hem evolucionat, fa anys que estem en la tertulia i abans no pensàvem igual.
0: Les cofradies, les d'això, per a que entren al sistema, no?
3: Bueno, hablemos precisamente, el otro día se presentaba un proyecto, Proyecto Grans, por parte de la Falla San Juan y el Ayuntamiento de Alcira, que precisamente iba en esa línea, ¿no? De reciclar todo el plástico que producen en fallas o durante la actividad de todo el año y aprovecharlo para construir mobiliario urbano en el barrio que sirva para los mayores, para que se sienten, para que pongan macetas, para cualquier cosa, ¿no?
2: Mira, una cosa m'han recordat quan en l'any jo vaig estar al 99-2003, no? Veníem, per aquella època treballàrem en l'agermanament, venien de Corbeil-Essons, que està al costat en la zona metropolitana de París, i venien i anàvem, apreníem, venien aprenent, aprenien. I una de les coses que diuen de les falles i això, que els agradava molt, el tema emocional, positiu, la festa, l'oratge, etcètera, etcètera, el que no és la neteja. És a dir, no en tenien com el dia després, pareixia que havia passat així la Tercera Guerra Mundial. Aleshores, si les falles s'involucren, pues molt bé, i benvingudes de nou, perquè sí que n'hi haven experiències com la que comentes, que estaven en la línia de fer eixes...
0: Les falles i tots els demés.
2: Totes les associacions que puguen sumar-se.
0: Exacte, el CIRA té una gran...
2: potencial.
0: Sí, Dagmar, els exàmens de casa.
1: Activitat.
0: Tal, que a més tenen una incidència.
1: Associativa i festiva.
0: Claro.
2: Claro. Bueno, pues ya lo hemos arreglado eso todo. El Día de la Alegría, pues han fet...
3: No, no, estoy leyendo como... precisamente que Ciudadanos Alcira, la formación de Miguel Vidal, rechazaba ayer en el Pleno la modificación de la tasa de basura porque dice que no corrige una subida encubierta de impuestos y que si el Ayuntamiento quiere premiar la separación de residuos, primero debe garantizar que todos los vecinos tengan la posibilidad de participar. No sé a qué se refiere exactamente.
0: Que en algunos llocs no n'hi han determinats
3: contenidos. Pues igual encara, es eso, ¿no?
0: Encara.
3: Que igual no está...
0: Perquè és una cosa progressiva que se van col·locant.
1: Però tenia que anar a apuntar-se.
0: No, això és per la utilització, però
1: n'hi ha que anar a apuntar-se.
0: N'hi ha llocs que no tens el contenedor, no te...
1: Però n'hi ha que anar a apuntar-se, i entonces estan posant contenedors i estan donant el botó en la mida en què en els barris està augmentant la persona que s'apunta, que té voluntat.
3: Bueno, sí.
1: No és qüestió de repartir contenedors per repartir.
0: No. Si han estat tancats una temporada, locats.
3: Bueno, les falles de la comarca reclamen participar en la salvaguarda de la fiesta com a patrimoni de la humanitat. El expediente, lo que es el seguimiento, la comisión de seguimiento de esta declaración, porque claro, si esto no se cuida, se pierde, ¿eh? No es algo eterno, lo que concede la UNESCO. Hay que cuidarlo y hay que demostrar que se está cuidando y se está manteniendo,
2: sí, hacer el seguimiento
3: en las buenas condiciones que debe de estar, ¿no? Pero yo no sé, yo el otro día entrevistaba al presidente de la Junta Local Fallera de Alcira y yo no llegué a entender la situación. Y mira que se lo pregunté varias veces. ¿Por qué esto lo decide el Ayuntamiento de Valencia? ¿Solamente el expediente afectaba a este ayuntamiento? ¿El resto no tenían nada que decir?
1: Porque se han adueñado del tema. El Ayuntamiento de Valencia se ha adueñado del tema.
3: Es decir, ese se ha dejado fuera.
1: El Ayuntamiento de Valencia no. La Junta Local Fallera,
3: sí,
1: de Valencia s'ha adueñat del
3: central.
1: Tema, s'ha apropiat, i els demés dels pobles no importen. Així no.
3: Ja, ja està.
1: Ja està. Perquè volen tindre ells la categoria.
0: Bueno, algú, en aquestes coses algú pren la iniciativa, no? Entonces, prendre la iniciativa no vol dir adueñar-te, perquè en altres qüestions, quan s'ha aprovat per a tots, lo dels tambors i tot això, estan declarats tots els de tots els pobles que, claro, que tenen aquesta activitat. Igual passaria a les falles.
1: Però qui pren les decisions s'ha adueñat.
2: No, el que està clar és que una vegada entonces, més es dona l'exemple tan malauradament humà de l'apropiació indeguda de lo que ho vol o que no es deia. I sí, exemples en tenim molts, entonces és possible que s'hagin extralimitat, perquè Alcira funcionava molt com a la segona capital en la quantitat de monuments que teníem i allò
0: encara,
2: era
0: no?
2: una potència. Sí, però si este tema està vigent, que n'hi ha una extralimitació dels límits que deurien, perquè no es comparteixen els punts, sinó que directament fan i desfan, pues ahí n'hi hauria que activar.
1: Cap i Casal.
2: Activar a veure què és el que passa.
1: Dueña de tot i les comarques.
0: Això no s'improvisa, lo de Cap i Casal. Això te correspon per la història i no pots evitar-ho.
1: Però, no, però...
0: Que o sea, és per a bé i per a mal.
1: Se van augmentant les propietats i les categories d'eixe Cap i Casal i encara que n'hi hagi una realitat festera, ja molt repartida i molt compartida per comarques i pobles...
2: És buida de contingut i entonces se'ns deixa fora. Pues tindran que activar-se a qui li pertoque el intentar aquestes extralimitacions de les funcions perquè les competències són les que són. I si se valoritza de la cronologia en quina situació estem i en quina situació estem, es veu el derive fàcil. En quin punt canvia i per què?
3: Xavi, desde que hemos empezado te veo como con ganas de contar algo. No sé por qué. ¿Es posible? No. Vale.
1: ¿Con ganas de contar algo?
3: Sí, como si tuviera...
1: Me agradaría tener una noticia de qué contaros, pero...
3: Vale.
1: No la tengo, ¿no?
3: Bueno, Enrique, ¿cómo...? Es que me queda nada, un minuto y pico. ¿Cómo va el tema de la iglesia de Santa Catalina?
2: Espluches.
0: En Cumplitia.
3: Hay techo
0: y ya está todo protegido, que era, no me podían que proteger, no podían ni reparar ni fijaros como estaba, sino no me proteger y se ha protegido muy bien y en un temps récord en estiu pillar a algú que vulga fer ese treball
2: ja
0: tan difícil es un milagre, uno més. Entonces, estem agraïts perquè és això.
3: De, un milagro i que tu eres bastante pesadito.
2: Adiós rogando, y constante, adiós rogando, con el mazo dando.
0: Les coses no s'aconsegueixen si les descuides. Ja,
2: la persistència. Lo que faig jo és el que faig.

0: autonómico vinculado a la Generalitat para coordinar el territorio y asegurar la unión del colectivo. De forma más breve, contarles que Carcaixent inicia hoy su 59 edición del Rally Humorístic, marcada por las alertas meteorológicas. Si el tiempo lo permite, desde esta tarde y hasta el domingo, el evento contará con 8 coches adultos y más de 375 participantes, sumando otros 5 vehículos y 170 niños y padres en la escuela Ralliera. Y sepan que Cullera se llena de música y solidaridad este sábado. La Casa de la Cultura acoge un concierto de la Modern Spy Gospel Core Megoc a beneficio de AFAS, entidad que apoya a las familias afectadas por el síndrome de Wolfram. Y si no pasa nada, también se celebra en Cullera la segunda edición de la Fira Outlet, concretamente en el parking de Andrés Piles. Llegamos así a las 2:10, noticias de la Comunidad Valenciana en Onda Cero. Disfruten del fin de semana. Buenas tardes.
1: Más de uno. Noticias Comunidad Valenciana. Núria Moreno.
2: Desactivada la alerta roja y es mantela taronja en tot el litoral de València i Alacant. Bona vesprada. El conseller d'Emergències destaca que han hagut poques incidències gràcies a que les tempestes més torrencials s'han quedat finalment al Mediterrani. És la notícia de portada, però estan passant més coses a la Comunitat Valenciana. Les contem fins a les 2. Al control tècnic està Isaac Sancho. L'Agència Estatal de Meteorologia ha rebaixat de roig a groc l'avís en el litoral de Castelló i manté el taronja en el litoral sud d'Alacant. Tornarà este color el taronja a última hora del dia en el litoral de València i el litoral nord d'Alacantí. Ramon Pérez.
3: L'avís taronja d'Alacant serà fins les 8 i el d'esta nit al litoral de València des de les 9 fins les 12. Demà dissabte també hi haurà avís taronja al litoral nord d'Alacant i el litoral sud de València per acumulats de 50 litres per metre quadrat en una hora. Serà entre les 8 i les 4 de la vesprada. I també hi ha avís taronja demà, dissabte, al litoral nord de Castelló.
2: Les tempestes de les últimes hores han deixat 77 incidents registrats, menys dels previstos, segons Emergències.
3: Perquè les pluges més intenses han caigut a la mar. Ho ha explicat després de la reunió del SECOPI el conseller Juan Carlos Valderrama.
4: Han habido lluvias que en algún punto ha sido torrencial, pero afortunadamente la previsión que había se ha quedado en el Mediterráneo, no ha impactado en la zona de litoral, fundamentalmente de Valencia y el litoral sur de Castellón, donde teníamos una verdadera preocupación porque se han registrado en el mar Mediterráneo lluvias de más de 160 litros por metro cuadrado en 10 minutos y que llegaban aproximadamente a 600 litros por metro cuadrado en una hora, que si hubiera impactado en el litoral habrían habido importantes problemes.
3: També s'ha reduït el trànsit de vehicles en més d'un 80%, la qual cosa demostra que la gent, la ciutadania, diu el conseller, ha seguit les indicacions i ha respectat els avisos.
2: Així és, l'episodi d'alerta roja que, com dèiem, ha acabat ja a Castelló, ha deixat esta província acumulats de 170 litres a Cervera del Maestre i 155 en Aín. L'aigua sembla que ha estat més positiva que negativa, Lorena Pardo.
5: Només alguna solsida en les carreteres que tornen ja a la normalitat en alerta groga. A Cervera, sense desbordament de la Rambla, malgrat els 170 litres, en un episodi insòlid per als seus veïns, Mario Salvador.
6: La Rambla Cervera, que sempre baixa forta, ha baixat poquet i del poble cap avall. És a dir, com no ha plogut per dalt, per cert, ni Morella ni Catí, això, també ha plogut, però molt menys. Ha fet menys, doncs no ha baixat el riu. Ha fet més bé que mal ara, ha plogut molt fort en molt poques hores. Jo visc així fa 34 anys i no recorde tant.
5: A Castelló s'alcen les restriccions, es reprèn la normalitat de la jornada lectiva a partir de dilluns, les activitats en totes les instal·lacions municipals, excepte al Pinar del Grau, que romandrà tancat per prevenció.
2: La situació atmosfèrica que tenim en la Comunitat Valenciana no és una dana com la de l'any 2024, ja ho explicava este dijous l'EMET, però la temperatura de la mar és tan alta que qualsevol tempesta pot desembocar en un episodi torrencial i provocar danys. Ho deia també en la brújula en Onda Cero el director del Laboratori del Clima de la Universitat d'Alacant, Jorge Olcina. Conta'ns, Pepe Requena.
7: A su juicio es mejor emitir avisos como los de ayer y hoy para prevenir a la población que luego tener que lamentar la pérdida de vidas. Los mensajes del ESALER enviados están justificados como aviso preventivo, pero deberían ser más claros y decirle a la población lo que debe o no debe hacer cuando ya se ha puesto a llover de forma intensa.
8: Pues hay que lanzar los avisos en tiempo y forma y efectivamente, pues en algunos casos ser más directos, más duros.

0: por así decirlo, en el mensaje, en otros se puede dar un aviso un poco más liviano.
1: Jorge Orsina apuesta por la educación para el riesgo. A la gente hay que enseñarle a que conozca el sitio donde vive, los peligros que tiene y que sepa gestionar una situación de emergencia. Es la mejor solución para salvar vidas.
2: La Generalitat afirma que la normalitat a les carreteres assegura establerta per complet. La Conselleria de Territori aguda a actuar en 7 carreteres autonòmiques i provincials de l'interior de València i Castelló per incidències relacionades amb despreniments i solsides de terra.
3: El vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, demana ara canviar la llei per a que els treballadors de conservació de carreteres siguin considerats treballadors essencials en estos casos.
4: Aquí necesitamos que la legislación, como venimos pidiendo, se adapte para que los servicios de conservación de carreteras sean considerados personal esencial y podamos acudir a municipios como Gátova o como cualquiera de sus municipios que ven cortados sus accesos, que ese personal no sea considerado personal esencial, impide poder acudir mientras esté la alerta roja. Es un defecto que creo que hay que subsanar.
2: El transport públic ha pogut recuperar la normalitat al complet. Metro València torna a circular amb el seu horari habitual i Rodalies ha completat la reobertura de totes les seues línies fa apenas uns minuts amb la recuperació de les C6 entre Sagunt i Castelló de la Plana.
3: Dos sistemes de transport, dos gestions diferents i el PP ho aprofita avui per a demanar la dimissió del ministre Òscar Puente i de la delegada Pilar Bernabé pel caos que, segons el diputat popular José R. González de Zárate, es va viure ahir a la xarxa de Rodalies.
5: Señalamos directamente al ministro de Transporte, Óscar Puente, que lo que tiene que hacer es dimitir y dejarse ya de molestar y de perjudicar tanto a la Comunidad Valenciana. Y, como no, a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Criticamos directamente a Renfe por cancelar los servicios de cercanía cuando la alerta roja llevaba horas decretada, dejando a decenas de personas atrapadas en la estación del norte de Valencia, sin información y sin saber cómo regresar a sus casas.
2: Les pluges, segons una primera valoració de l'Associació Valenciana d'Agricultors, han sigut positives en línies generals, a excepció dels danys que ha causat la pedra a punts de la Ribera Alta sobre els cultius del quequi, amb un grau d'afecció estimat del 80 i fins i tot del 100% de la collita.
3: També hi ha danys de consideració, segons AVA, en mandarines, taronges i alvocats, i podria fer perillar el cultiu de l'arròs. Ho explica el responsable tècnic de l'associació, José Francisco Sales.
6: En general, les pluges han sigut positives en el sector. És de veres que han hagut en algunes zones en les quals ha caigut pedra i això ha provocat un malbé a les collites, principalment en la comarca de la Ribera i en la comarca de la costera de Xàtiva.
2: D'altra banda, l'atur registrat en la Comunitat Valenciana durant el mes de setembre va pujar en 2.267 persones respecte a agost. Això fa que la xifra total de persones desocupades s'eleve fins a les 296.000, segons el Ministeri de Treball. L'atur va pujar el mes passat a les províncies d'Alacant i Castelló, mentre que va baixar a València, Amparo Sánchez.
7: Del total de persones desocupades, en torn de 181.200 són dones i 115.600 homes. Del total hi ha 20.142 menors de 25 anys. Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i Pilar Mora, secretària d'Ocupació d'UGT.
8: Aumenta el desempleo, especialmente entre las personas menores de 25 años. Son casi 3.000 personas más en paro. Y entre las mujeres, que siguen representando alrededor del 61%.
9: Tenemos que preguntarnos quién está consiguiendo entrar en el mercado laboral y quién se está quedando fuera. También tenemos que vigilar la calidad de desempleo. El 55% de los contratos son indefinidos, pero la contratación parcial sigue siendo un problema.
7: Es van registrar 45.217 contractes més que en l'agost, fins prop dels 142.800 dels d'ells, entorn de 78.700 van ser indefinits i 64.100 temporals. Entre els estrangers, l'atur va pujar en 4.817 persones respecte al mes anterior perquè la vicepresidenta primera i consellera d'Ocupació, Susana Camarero, reclama recursos al govern central.
10: Para que podamos ofrecer a estas personas que buscan empleo y provienen de una regularización impuesta por el Gobierno de Sánchez, la orientación, la formación, la intermediación laboral que necesitan para incorporarse lo antes posible a un puesto de trabajo.
7: Per sectors, l'atur va pujar en el col·lectiu sense ocupació anterior i va baixar en tots els altres, sobretot en serveis, en construcció, indústria i agricultura.
2: I sota el lema pel dret a l'habitatge, demà tindrà lloc a València una manifestació pel dret a la vivenda que ha sigut convocada pel sindicat de llogateres, el sindicat d'habitatge entre barris i la plataforma d'afectats per la hipoteca. Si la situació meteorològica no ho impedís, està previst que isca a partir de les 11 des de la Porta de la Mar i finalitzarà en el Palau de les Arts, on estarà programada una trobada del sector immobiliari. Escoltem a Esteban Arellanos, portaveu del sindicat.
11: Lo que exigimos y lo que necesitamos es parar todos los desahucios de forma indefinida, bajar los precios del alquiler y establecer contratos.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i avui és divendres 4 d'octubre. Perdó, 2 d'octubre. Avui anem a fer de seguida un repàs a lo gastronòmic perquè tenim diversos esdeveniments al llarg i ample de la Comunitat Valenciana que no es poden perdre. Vaig anar a prendre bona cosa de nota. Tot i això, de seguida ho comentarem sempre i quan té l'horatge o permetis, perquè el que primer fem és ficar-nos al corrent de l'actualitat i com a protagonista a l'horatge, Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada, sí.
1: Anem a veure com estan eixes alertes, la situació en general.
2: Doncs, com estem comptant, l'Agència Estatal de Meteorologia ja ha rebaixat de roig a groc l'avís en el litoral de Castelló, es manté a estar el taronja en el litoral sud d'Alacant, on està plovent amb força, tornarà a este color el taronja a última hora del dia en el litoral de València i el litoral nord alacantí. La EMET està demanant no baixar la guàrdia, escoltem a José Ángel Núñez, que es el cap de climatología en la comunidad.
3: Sigue habiendo todavía mucha energía, no se espera que sea nada organizado como lo que ha ocurrido esta madrugada, ¿no? Donde pues ha habido varias zonas de torrencialidad, pero bueno, no hay que perder la atención, hay que seguir muy atentos porque hoy y mañana, especialmente la próxima noche y madrugada, sigue habiendo entornos favorables para que se produzcan estas lluvias muy focalizadas y próximas al litoral, pero muy intensas.
2: De fe de mai, haurà avist taronja en el litoral nord de la Alacant i el litoral sud de València per acumulatge de 50 litres per metre quadrat en una hora entre les 8 del matí i les 4 de la vesprada. També ha vist taronja demà en el litoral nord de Castelló. Des de Emergències han destacat que han hagut poques incidències gràcies també a que les tempestes de les últimes hores més torrencials s'han quedat al Mediterrani. Contem que la Generalitat assegura que la normalitat a les carreteres ha sigut restablerta per complet. També el transport públic ha pogut recuperar la normalitat. Metro València està tornant a circular amb el seu horari rodal Lies ha completat la reobertura de totes les seues línies fa uns minuts amb la recuperació de les C6 entre Sagunt i Castelló de la Plana. I pel que fa al camp, les pluges, segons una primera valoració de l'Associació Valenciana d'Agricultors, Abasatxa, sembla que han sigut positives en línies generals, tot i que han provocat danys que ha causat la pedra en alguns punts de la Ribera Alta sobre els cultius del caqui, que precisament ara és quan s'està fent la collita. Escoltem a José Francisco Sales.
4: En general, les pluges han sigut positives en el sector. És de veres que han hagut en algunes zones en les quals ha caigut pedra i això ha provocat un malbé a les collites, principalment en la comarca de la Ribera i en la comarca de la costera de Xàtiva.
2: Avui també hem tingut xifres de l'atur. Durant el mes de setembre va pujar en 2.200 persones respecte al mes d'agost. Hi ha en total de persones desocupades en la Comunitat Valenciana vora 297.000. D'aquest total de persones desocupades, 181.000 són dones. Escoltem a Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i a Pilar Mora, d'UGT.
5: Aumenta el desempleo, especialmente entre las personas menores de 25 años. Son casi 3.000 personas más en paro. Y entre las mujeres, que siguen representando alrededor del 61%.
6: Tenemos que preguntarnos quién está consiguiendo entrar en el mercado laboral y quién se está

0: quedando fuera. También tenemos que vigilar la calidad de desempleo. El 55% de los contratos son indefinidos, pero la contratación parcial sigue siendo un problema.
1: I demà hi ha convocada una manifestació pel dret a l'habitatge a València sota el lema pel dret

0: investiguen per delictes d'odi i de greus lesions. Recordem que hi ha també dos detinguts més, en este cas són menors.
1: Doncs Núria, moltíssimes gràcies per apropar-nos a esta hora a l'actualitat informativa. A les 7:20 ampliarem i els pròxims butlletins també, molt pendents de l'horatge i d'altres assumptes.
0: Així és.
1: Gràcies, companya. Fins ara. Fem una xicoteta pausa i obrim les portes del Rebost.
2: La Vila Llosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Llosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Llosa.
3: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.

0: Doncs sí, obrim les portes del Rebost en aquest divendres 2 d'octubre. Ja saben, tenim molta cosa que oferir-los sempre i quan l'horatge ho respecte. I obrim les portes del Rebost amb una cita que ja és tot un referent per als amants de la gastronomia, dels productes artesans i sobretot del bon formatge. Ara els conte més. Primer tinc que saludar a la nostra companya Marta Llinares a la Vila Joiosa. Marta, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada, Begoña.
0: A tu t'agrada el formatge, veritat?
1: A mi m'encanta.
0: Amb què marides tu un bon formatge? O amb què l'acompanyes? Poca cosa necessita, però...
1: No necessita molta cosa. Sí que és cert que m'agrada molt acompanyar-lo en mermelades. M'agrada molt. Però també en alguns encurtits està molt ben acompanyat. I encara que diuen que no te la den con queso, en un bon vi també està molt bo.
0: Boníssim, boníssim. Doncs és que tenim una cita molt interessant a Montanejos. Ja ho contàvem fa un parell de divendres que farem programa des d'allí. I és que del 2 al 4 d'octubre este municipi es converteix en la capital valenciana del formatge. Són 11 edicions ja de la Fira del Formatge Artesà i bé, és una trobada que, com ara descobrirem, reuneix a formatgeries valencianes, també productors d'altres punts d'Espanya. Hi ha degustacions, hi ha maridatges. En definitiva, que tenim per davant un cap de setmana interessant per a gaudir del formatge, Marta. Si et sembla, anem a veure si podem connectar amb el director de la Fundació de Turisme de Montanejos. De moment estem intentant-ho. Crec que ja podem parlar de seguida amb ell per a que ens conte els detalls, però és una cita que inclús tindrà concurs del millor formatge de la comunitat.
1: Això anava a dir, que no sols hi haurà cates i degustacions i una experiència gastronòmica completa, no? Perquè també, evidentment hi ha música per a divertir-nos, en definitiva, però sinó que també està aquest concurs i d'ahir sabrem quin és el millor formatge de la comunitat valenciana.
0: Això és una delícia, perquè després ja ubiquem al mapa quina de totes aquestes formatgeries ens brinda el millor formatge. Imagina que tindran...
1: Segur que totes estan boníssimes.
0: Això sí, això sí. Jo crec que estarà molt renyit, No sé qui serà el jurat, però
1: menys
0: tindrà...
1: mal que no són tu i jo, no, perquè si no, jo no sabríem a qui donar-li un.
0: No sabria. Però a mi serien totes guanyadores, sense cap tipus de dubte.
1: Sí, sí. Però sí. Alguna vegada que he estat en un jurat, així a la Vila de Pebrereta, del plat típico de paelles i coses d'estes... és que se me fa molt complicat.
0: Se fa la boca aigua sense cap tipus de dubte. Anem a veure si podem fer aquesta connexió amb... a veure si ens escolta. Seba, se'ns pots escoltar?
2: Sí. Hola, què tal?
0: Hola, molt bona vesprada. Ell és Sebas Gómez, el director de la Fundació Turisme Montanejos. Sebas, que ho teniu tot a punt per aquest cap de setmana, no?
2: Sí, ya está todo listo. Ahora solo falta empezar el programa y que todo vaya en orden.
0: Exacto. Porque son 11 ediciones, decíamos, con una trayectoria muy marcada. ¿Qué significa para Montanejos que esta Fira del Formatge Artesà se consolide como una de las grandes citas gastronómicas en la comunidad?
2: Pues es un honor para nosotros ser la capital del queso de valenciano estos días. Vienen queserías de toda la comunidad y a ofrecer sus novedades, sus productos y estamos deseando recibirles.
1: Hablamos, Sebas, de una cita que el año pasado, si no tengo yo mal las cifras, congregaba a más de 10.000 visitantes.
2: Sí, así es. Cada año tras año recibimos muchísimos

0: visitantes que vienen, pues eso, a conocer los quesos de nuestra comunidad, quesos que vienen a visitarnos de otros rincones de España, a hacer unos maridajes y show cookings espectaculares. Y animar a la gente desde aquí, que no llueve casi nada aquí, que va a ser un fin de semana muy agradable y que aquellos que no tengan planes, estamos preparados para la poquita lluvia que pueda caer, que ya te digo, que claro, hoy apenas ha llovido 4 gotas.
1: Sí, de fet, jo este matí ho parlava amb els companys, al nord està contínuament plovent i la vida fa, la gent fa vida normal. Jo crec que mentre no estiguem en alerta, que no va a ser el cas, podem fer estos claro, plans que són meravellosos. Escolta, Sebas, com fa el jurat per a triar el millor formatge valencià? Perquè serà complicat, no?
0: Pues mira, sí, es una tarea difícil. No me gustaría verme en esa posición. Porque tienen que degustar un montón de quesos y de distintas categorías. Mejor queso fresco, mejor queso de cabra. Y van haciendo categorías. Y de entre todas esas categorías se eligen ya al ganador absoluto. Y este año, pues el título lo tiene de momento la quesería Arte Láctico Caprino de Chiva, pero no sabremos quién lo ganará este 2026.
2: Ese concurso, diguem, el punto, la actividad estrella del programa de esta fira, Sebas.
0: Puede que sí, hay mucha gente que está esperando alrededor del escenario cuando salen los premios para irse directamente a comprar el queso.
2: A probar, ¿no?
1: Claro, porque claro. T'anàvem a preguntar també un poc per el timing, no? Comença avui, serà fins al 4, però en quin moment es van a desenvolupar estos xicotets esdeveniments dins de la gran fira per saber en quin moment es lliuren aquests premis i al moment ja poder comprar aquest formatge?
0: Pues el concurso empieza mañana a las 11 y sobre la 1:30 es cuando sale el fallo del jurado.
1: Y luego pues
0: y es como de repente ahí la gente tipo en marabunta al queso ganador.
2: O sea que tenim ahí després també la possibilitat de durant la fira el mateix diumenge també provar el formatge guanyador i evidentment la resta de formatges, que encara que no són els guanyadors, quan parlem dels formatges que estan ahí representats, parlem de formatges de moltíssima qualitat, evidentment.
0: Claro, los quesos valencianos son todos ellos quesos de una gran calidad, de una gran tradición gastronómica. Tenemos quesos tan nuestros aquí como, por ejemplo, el tronchón, sí, el queso servilleta, el cazoleta. Son quesos muy nuestros y todos los novedades que van innovando cada año.
1: Això no va a preguntar-te, perquè tu que estàs molt posat en matèria, no? Imagina que també pues, la innovació entra en xoc i hi ha pues, varietats, no? Que pot ser, pues, sempre vegem eixe formatge amb romer, amb trufa, no? Eixes varietats sempre estan també presents, o...
0: Sí, de hecho tenemos una categoría especial en el concurso que se llama Mejor Queso con Condimento y ahí entran pues los quesos con corteza de flores, como dices tú, el de trufa, de romero, de pimentón.
1: Ahí la imaginació,
0: pues, imaginació
2: al poder, no?
1: Dels mestres formatgers que fan, bueno, una delícia d'un producte com és el formatge. Així que serà tot, Sebas, al voltant de Villa Purificación, no?
0: Sí, bueno, los eventos gastronómicos los hemos trasladado a interior por las previsiones. ¿Sí? Y allí tenemos show cookings, catas maridaje y, en definitiva, una forma de poner en práctica el queso con recetas gastronómicas. Claro. De alto nivel.
1: Exacte, doncs ja ho saben, show cookings, cates, comentades, cates maridatge, podem comprar els millors formatges de la comunitat valenciana en la edició 11 ja, de la Fira del Formatge Artesà,
0: sí,
1: de Montanejos, de avui fins al diumenge. Sebas, moltíssimes gràcies, allí es vegem.
0: Gràcies, Begoña. Nada, aquí os espero.
2: Gràcies.
1: Adéu. Adéu. Doncs Sebas Gómez és el director de la Fundació Turisme Montanejos. Marta, a mi se m'ha fet la boca aigua a aquestes hores, eh?
2: Pues jo estic ja pensant en quin tros de formatge em menjaria, eh?
1: Bé, companya, paral·lelament a aquest esdeveniment gastronòmic per al qual ja tenim els detalls, tu este matí has tingut la sort de poder conèixer de primera mà el que està passant a la camp gastronòmica, no?
2: Sí, esta fira ja, la 8a edició de Alicante Gastronòmica, pues, que ja s'ha inaugurat, que ha obert avui les seues portes en la presència del president de la Generalitat, de la consellera de Turisme, el president de la Diputació d'Alacant i moltíssims representants del,

0: sector en la nostra província i, bueno, pues té una fira que té una pinta per a menjar-se-la a mossos, clar, sencereta, sí. El públic d'esta que visite esta edició tindrà un total de... Hi ha 7 escenaris diferents, 18 concursos, ocupa un total de 36 metres quadrats del recinte IFA d'Alacant, del recinte filial d'Alacant, està distribuïda en dos pavellons i una programació de 4 dies més que intensa, una intensíssima activitat, ja que podríem dir que acosta la gastronomia, les estrelles Michelin, per exemple, al públic en general. Podem degustar tapes d'estrelles Michelin, si sol és Repsol, pues a preus realment accessibles, vamos, una tapa normaleta. Nosaltres hem parlat amb Gemma Mor, que és la presidenta de Alicante Gastronòmica, i bueno, pues es mostrava molt contenta de com havia començat aquesta fira, que estarà oberta en IFA fins el diumenge. Si vos sembla bé, l'escoltem.
1: Vinga.
2: La veritat, Marta, que hem començat una jornada en esta octava edició d'esta ciutat de la gastronomia, que la que s'ha convertit a Alicante Gastronòmica, pues, una octava edició, com dic, que l'ha inaugurat, pues, és més psicotiu que la casa, no? La fira s'ha inundat d'energia, de força, de il·lusió, i de veure a tots aquests xiquets, més de 500 alumnes de diferents col·legis de la província, que estan ja inculcant-se el que és la nostra dieta mediterrània, no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, ha sigut sense parar. Concursos d'escoles, talles, presentacions, Mèxit en estado puro per tots les costes, sabor de la nostra comarca tan present, fa igual que siga el Niestro, que siga la cofradia de pescadors de la vila, que sempre està present en ese concurs d'escoles de cuina, fa igual que siga la Fava i Vicenta Climent, que tindrem d'ací unes hores el dia de demà fent aquest show cooking, que siga la Nucía, que siga Polop, que siga Callosa, que siga Altea, que siga l'Alfaz, que siga Finestrat, que siguen tots els municipis de la nostra comarca que estan tan presents en esta fira i que tenen tanta oferta gastronòmica, de restauració, d'equipament, de en tots els sentits per oferir al món, perquè això ja no es queda en l'àmbit provincial, autonòmic o nacional, transcendir a altres continents, com és el cas de Latinoamèrica, en el que participen ja 7 països en aquesta semifinal, que de la tarta de xocolata, pues que ja està ahí, ja està el guanyador, ja està preparat per a que s'anuncie per part d'un jurat de màxima excel·lència, president, per el més gran, per el millor mestre pasteler del món, i que ahí en la vila el teniu permanentment, Paco Torreblanca, pues ese chocolate y ese gran premi a la excel·lència, a la superació, al bon fer, a la genialitat, a la creativitat, pues Paco Torreblanca es lo así a esta fira Alicante Gastronómica.
0: Gemma, és una fira que equilibra perfectament, diguem, la vessant professional en el component d'experiència i d'experiència gastronòmica de tot del públic en general, podríem dir.
2: Així és. L'any passat van ser 85.000, a veure si més, persones les que han passat per esta fira, per a saborejar, per a disfrutar en cinc sentits de la gastronomia, d'aquestes ponències, d'aquests tallers de més de 130 estrelles Michelin i sols Repsol que tenim durant aquests 4 dies per a fer-les delícies del públic final. El públic final, que són tots nosaltres, és que maridem a la perfecció en els ponents, els concursants, els membres de cadascú dels 18 concursos que tenim, i buscar aquesta fusió, no? Gran públic, el crític més important que pot tindre qualsevol professional de la gastronomia, perquè és el que decidim o decidim nosaltres si tornem a un restaurant, a una bodega, a un obrador, a un supermercat, a una tenda gourmet. Per tant, aquesta fira està oberta a tots els membres, intentar democratitzar l'alta cuina, la restauració, la gastronomia en general.

0: fue la participación de todos los amantes en el ciclo del doble amor, que forman parte también de esta fila, porque son una parte activa, al igual que eficaz de AMSA o de Hacienda o de A3 Centres de Integración Social. Busquen la suma de todos los esfuerzos, con tantos no dejará ninguna red, ¿eh? Y en este sentido disfrutar de la mejor forma posible.
1: Bueno, tenim per davant uns dies intensíssims. Jo crec que recomanem a tots els nostres oients en tot qualsevol punt de la comunitat valenciana que poden passar per IFA Alacant durant aquests dies fins al proper dilluns, perquè bueno, veuran que la felicitat està en esta fira, perquè parlar de gastronomia també és parlar de felicitat, veritat?
0: Parlar de felicidad, aquí no había nada, pues es arroz de que tenemos cambios de semana y que es pares y cuiden tan bueno, pues así también tenemos ese concurso de arroz popular, el disfrutar de cada cata, de cada dulce, de la compañía del tardeo, que también va a tener música en vivo en la terraza Marmarela, el disfrutar en todo lo que está al voltant de la gastronomía y sobre todo destacan per damunt de tot que este destí que es la nostra terra, que també s'ha convertit en un destí gastronòmic de primer ordre. Saben que són tantes les persones que busquen una escapada en funció d'un restaurant, d'un bar, d'una bodega, pues això és el que volem posar així en valor, que es visibilitza tot aquest esforç, sacrifici, des dels productors hasta els comercialitzadors, passant per tota la cadena que fa gran aquest sector gastronòmic, i que la Generalitat Valenciana, la Diputació d'Alacant, sempre estan ahí, fent força i apoyant estos projectes, aquestes iniciatives, i des de la Càmera de Comerç pues fem tot el que està en les nostres mans per a fer que puguen disfrutar, que puguen saboritzar cada un dels racons d'esta fira Alicante Gastronòmica.
1: Gaudirem fins el dilluns d'Alicante Gastronòmica. Hi ha una nova edició, la 8a edició d'esta fira, i t'agraïm moltíssim, Gemma Mor, que hagi deixat aquests micròfons d'Onda Cero. Un plaer, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Marta. Una cosa molt forta per a tots, i encara us esperem així, que hasta el dilluns acaba.
1: Ahí estarem. Gràcies. Adéu.
2: Doncs aquesta era l'entrevista que donava este matí, perquè ara estan en plena feina, Marta?
1: Sí.
2: Era complicat.
1: A les 12 s'inaugurava i ja després, a partir d'ahí, són tantes les activitats que n'hi ha al llarg d'estos dies que, bueno, pues el programa, el timing és, bueno, super exhaustiu, no?
2: Exactament.
1: Perquè són moltíssimes les activitats en les que ens trobem. Sí que voldria apuntar, Begoña, que l'event Alicante Gastronòmica manté el seu compromís a través de la puntera pulsera solidària d'accés. Són 2 euros d'entrada solidària, perquè es destinen directament a Alicante Gastronòmica Solidària, que és una organització que va néixer en la pandèmia, que continua i que continua oferint menús tots els dies de l'any per a persones i famílies vulnerables.
2: Doncs apunt era important dir-lo, clar que sí, companya. Pues res, en queden altres cosetes i nosaltres ja xerrem la pròxima setmana, que parlarem molt del 9 d'octubre, així que gastronòmica del 9 d'octubre.
1: Vinga, perfecte, però el dijous es veurà, sí.
2: Això sí, el dijous passarem per ahí, en eixe torneig de calla, que no ens anem a perdre. Fins
1: pronte. Clar que sí. Adéu, bon cap de setmana.
2: Igualment. Ràpidament, són les 2:53 minuts, connectem amb Andrea Gut. Bona vesprada, Andrea.
3: Què tal? Bona vesprada, companya.
2: Avui des de la distància, perquè les pluges han fet que tu te quedes als estudis de Castelló i jo estic així en els de València.
3: Sí, des de la distància, però juntes, com sempre.
2: És clar que sí. Tu vens amb alguns apunts extra de la gastronomia,
3: sí,
2: amb alguns descobriments? Conta'ns.
3: Mira, ens quedem en València, ciutats i de París, per a que la gent pugui gastronomia sense agafar el cotxe. En el centre de València, per exemple, tenim el Micup, i l'espai gastronòmic del Mercat de Colom, que ha presentat una nova incorporació i sa proposta d'esmorzars valencians en col·laboració amb Joan Ruiz, creador de Esmorzaret, i en el marc d'eixa iniciativa de les 4 estacions de la Terreta, que celebren sempre amb cada canvi d'estació. La proposta, que ja es pot estar en Micup, té com a protagonista el bacallà. Així ens ho va contar durant la presentació el mateix autor de la recepta, Joan Ruiz.
4: Es un bocadillo muy de tradición, con productos súper valencianos, es decir, que está en el recetario popular, pero llevado un pelín más allá.

0: allá. Es decir, yo no pretendo tampoco inventar nada, sino simplemente adaptar algo que existe toda la vida para que perdure en el tiempo y que determinados sabores se mantengan para las nuevas generaciones, no los olvidemos, etcétera. Es un bocadillo de bacalao con cebolla pochadita y, para darle un toquecito de frescor, le hemos puesto una pequeña salsa tártara con pepinillo y algún ingrediente más secreto.
1: Bueno, barbaritat, eh? Així tenim la prova viva, bueno, gastronòmica, que no és la quantitat el que importa i totes aquestes salses, no?, que trobem en molts bocadillos d'avui en dia, sinó la qualitat del producte, no? I també són aquests records, companya, que ens pot provocar, un cos, no?, d'un entrepaixina.
2: Exacte, totalment.
0: Cuando era pequeño iba a pescar con mis padres y pescábamos, y luego siempre cuando volvíamos, una vez con el pescado limpio, lo que hacíamos era pues enharinarlo y rebozarlo, y nos lo comíamos con las manos. Para mí es como una conexión muy clara con mi infancia. Y luego el otro es porque en Cachoret, en el barrio de Roca, por la zona de Alboraya, ahí probé por primera vez esta combinación y me pareció una delicia. Simplicidad pura, pero delicioso.
1: Bueno, ara, companya, si te pareix, ens passem al dolç per a parlar ja d'aixes mocadoraes que arriben amb tots els nous d'octubre, no? I parlem de la pastisseria Aixa de Puçol, que ha aconseguit aixe doblet en el concurs de Sant Donís 2026 del Gremi de Mestres Confiters de València. Guanyar els premis a la millor mocadora i el millor aparador, rendint homenatge, com no, a la Mare de Déu dels Desemparats. Ens ho conta el seu creador, Eliseo Valls, que és propietari de la pastisseria Aixa.
3: El premio a la mocadora consiste en ejecución y la elaboración del conjunto de la decoración de la píbula y el tronador y de las frutas a tamaño comercial, y hemos elegido de tema centrarnos en la Mare de Déu des Desemparats de València como tema principal. Hemos querido reproducir en el tronador un trozo del manto que se le obsequió en la coronación del segundo centenario. En la píbula hemos representado los pendientes que suele llevar la Virgen, con flores refiriéndose a la ofrenda, la A y la M de Ave María, y un bordado tipo mantilla.
2: Ja, amb ganes de provar, Eixa mocadora.
1: Exactament. Sí, mira, i ara una cosa que t'agrada moltíssim, un altre postre, com són aquests rotllets de canella, el cinnamon roll, que diumenge és el seu dia mundial, el dia mundial del cinnamon roll, i el celebren, per exemple, allà a València, a Clem Café, una cafeteria, que ha creat una nova versió dels rotllets de canella.
4: El rotllito de canela és una espècie de massa abrioixada, lleva mantequilla, lleva azúcar, lleva canela. Se tiene que fermentar en frío para que tenga la consistencia que tiene, esponjosita. Y la tradición de tenerlo en Clem es porque a mí me gustaba hacerlo cuando tenía fines de semana libre en casa, cuando era joven. Bueno, sigo siendo joven, cuando era más pequeña.
2: I a més ja saps que jo soc aficionada a fer-ne.
1: Sí, exactament. No ho diuen en l'àudio, però aquesta nova edició, o edició especial per al Dia Mundial del Cinnamon Roll, és de pistatxo, com no podia ser d'una altra forma. I si els hem de recomanar algun lloc per anar en Alacant, els recomanem que vagin a Benidoleig, perquè allí el restaurant Mare ha apostat per reinterpretar plats clàssics de la cuina internacional des d'una altra perspectiva, des de la nostra, des de la valenciana. Per exemple, han creat un solomillo Wellington, però mitjançant aquesta pilota de Nadal, que ja s'apropa a l'època de disfrutar-la.
5: Mirando un Wellington dije, ay, pero esto viene a ser como una pelota de puchero, porque claro, el Wellington lleva el solomillo, luego le ponen el punto británico, que es la mostaza, que queda muy bien también con la pelota de puchero, y luego lo envuelven con hoja de col, y dije, esto es la pelota.
1: Ahí tenim ese solomillo Wellington a la valenciana, però és que no només reinterpreten aquest plat tan típic, també tenen aquests petits furs tan famosos a França, però inspirats en dolços valencians com els pastissets de moniato, anís o carabassa.
2: Que bo,
1: companya,
2: doncs,
1: què te pareix?
2: Ai, quina varietat més bona tenim en la nostra gastronomia, en la comunitat valenciana. Amb tot el que hem contat en mitja horeta, hem fet bon repàs. Això sí, anem a recordar que, dependents de l'horatge, hi ha moltes coses que es van a dur a terme, però abans de decidir quin plan volen fer, volen fer, miren un poc l'oratge. Així que, companya, Andrea, ens despedim, que tingués bon cap de setmana i tornem a xerrar el dilluns.
1: Ja, fins al dilluns.
2: Adéu, adéu. Ens despedim amb música valenciana, desitjant-nos que tinguem molt bon cap de setmana i tornant-nos a escoltar-la

La ruta compta amb vora 100 quilòmetres de recorregut a través de 9 municipis diferents en una de les comarques de la Comunitat Valenciana i d'Espanya amb més concentració de castells que es troben en diverses localitats com Villena, Biar, Banyeres, Castalla, Sacs, Elda, Petrer, Monòver i Novelda. El recorregut comença a Villena, una de les localitats amb major legat històric del Vinalopó, amb el seu imponent castell de la Talaia, construït al segle XII. És una de les fortaleses més destacades de la província. Seguint la ruta cap al sud-est es troba el castell de Biar, un altre emblema de l'època medieval, per a continuar cap al castell de Sacs, actualment un dels emblemes històrics de la comarca. Una altra parada obligatòria ens porta al castell de Petrer, amb la seva fortalesa medieval situada a la part alta del turó que domina la ciutat. La ruta culmina a Elx, on es troba el castell d'Altamira, una fortalesa que ha sigut testimoni de l'esdevindre històric de la ciutat. Situat al costat del riu Vinalopó i envoltat pel palmeral d'Elx, este castell combina l'arquitectura defensiva amb un entorn natural excepcional. La ruta dels castells al Vinalopó també convida a descobrir la gastronomia local, com el raïm del Vinalopó, els arrossos o dolços tradicionals. Una ruta enriquidora a través dels vestigis del passat, ideal per als qui busquen història, cultura i naturalesa. Així, el riu Vinalopó està cobert de castells i fortaleses, herència del pas dels àrabs per la seva història. La cultura àrab primer, la cristiana després, deixaren en aquestes terres un patrimoni d'indudable valor arquitectònic.

0: Vehicula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Vesprada prou més tranquil·la a Castelló, mogudeta a València i sobretot molt inestable a Alacant. Les tempestes han mogut cap al sud i de què manera? Ens deixen ja 76 litres per metre quadrat a Pego o 35 a Crevillent. Ja no hi ha avís roig, però sí taronja i groc, i a Emet, de fet, abans aquesta pròxima nit podria tornar a ser complicada. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Pendents també des de casa nostra del futur de la política estatal. El president de la Generalitat demana eleccions mentre la líder del Partit Socialista Valencià critica PP i Vox. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Tenim en estos moments en directe avís taronja per pluges fortes al litoral d'Alacant, des de la Marina fins al Baix Segura, en tot el que és la franja de la costa alacantina. Groc, en canvi, a la resta del territori, sense excepció. Les tronades estan, com deien, ara mateix concentrades a l'extrem sud, Pego amb 76 litres per metre quadrat, Crevillent amb 35 o Oriola amb 33, són només alguns dels punts on més està plovent durant els últims minuts. Els bombers han hagut d'apagar una palmera que s'havia incendiat en caure-li un raig a Torrevella, i a la capital, avingudes com ara la de Jovellanos, al Postiguet, estan acumulant ja aigua a la calçada. Estem tenint també nuclis prou persistents a la Marina Alta, a la Safor, la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, a Vilallonga, per exemple, duen arreplegats 72 litres. I tot això, recordem, després d'unes hores molt complicades a Castelló, que respira ara una mica queta a hores d'ara, però on el pas de les tronades continua sent visible en alguns municipis de la zona. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
2: Només alguna solcida en les carreteres que tornen ja a la normalitat en alerta groga. A Cervera, sense desbordament de la Rambla, malgrat els 170 litres, en un episodi insòlid per als seus veïns, Mario Salvador.
3: La Rambla Cervera, que sempre baixa forta, ha baixat poquet i del poble cap avall. És a dir, com no ha plogut per dalt, per cert, ni Morella ni Catí, això, també ha plogut, però molt menys. Ha fet menys, doncs no ha baixat el riu. Ha fet més bé que mal ara, ha plogut molt fort en molt poques hores. Jo visc així fa 34 anys i no recorde tant.
2: A Castelló s'alcen les restriccions, es reprèn la normalitat de la jornada lectiva a partir de dilluns, les activitats en totes les instal·lacions municipals, excepte al Pinar del Grau, que romandrà tancat per prevenció.
1: La Generalitat afirma que la normalitat a les carreteres està pràcticament restablerta per complet. La Conselleria de Territori ha hagut d'actuar en 7 carreteres autonòmiques i provincials de l'interior de València i de Castelló per incidències relacionades amb despreniments i solcides de terra. El transport públic també ha pogut recuperar la normalitat al complet. Metro València torna a circular amb el seu horari habitual i Rodalies ha completat la reobertura de totes les seues línies. Al camp, la primera valoració de l'Associació Valenciana d'Agricultors és positiva en línies generals, a excepció, això sí, dels danys que ha causat la pedra a punts de la Ribera Alta sobre els cultius del quequi, amb un grau d'afecció estimat del 80 i fins i tot del 100% de la collita. Pluges, i això és important, atenció, pluges que continuaran en les immediates hores amb avisos a tota la comunitat, avisos groc i taronja. Esta pròxima nit i matinada podrien tornar a ser complicades també demà dissabte. José Ángel Núñez és el cap de climatologia d'AMET a la comunitat.
4: Sigue habiendo todavía mucha energía, no se espera que sea nada organizado como lo que ha ocurrido esta madrugada, ¿no? Donde pues ha habido varias zonas de torrencialidad, pero bueno, no hay que perder la atención, hay que seguir muy atentos porque hoy y mañana, especialmente la próxima noche y madrugada, sigue habiendo entornos favorables para que se produzcan estas lluvias muy focalizadas y próximas al litoral, pero muy intensas.
1: Tota esta situació atmosfèrica que estem tenint al nostre territori no és una dana com la d'octubre de l'any 2024, ja ho explicàvem ahir ací, a la ràdio, a Onda Cero, però la temperatura de la mar és tan alta ara mateix que qualsevol tempesta pot desembocar en un episodi torrencial i provocar danys. Ho va explicar a la brújula de Marta García ayer Jorge Olcina, que és el director del Laboratori del Clima de la Universitat d'Alacant. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
5: A su juicio es mejor emitir avisos como los de ayer y hoy para prevenir a la población que luego tener que lamentar la pérdida de vidas. Los mensajes de les alert enviados están justificados como aviso preventivo, pero deberían ser más claros y decirle a la población lo que debe o no debe hacer cuando ya se ha puesto a llover de forma intensa.
6: Pues hay que lanzar los avisos en tiempo y forma y efectivamente pues en algunos casos ser más directos, más duros, por así decirlo, en el mensaje. En otros se puede dar un aviso un poco más liviano.
5: Jorge Olcina apuesta por la educación para el riesgo. A la gente hay que enseñarle a que conozca el sitio donde vive, los peligros que tiene y que sepa gestionar una situación de emergencia. Es la mejor solución para salvar vidas.
1: Y el president de la Confederació Empresarial Valenciana a Castelló, Lluís Martí, advertís que el cost econòmic de les alertes meteorològiques per a les empreses comença a ser ja molt alt, diu, per la recurrència de tots estos episodis. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
7: L'alerta roja per pluges intenses va obligar des d'ahir al tancament d'empreses, comerços i altres serveis a les zones afectades de la província. Martí planteja abordar l'impacte econòmic d'aquestes situacions mitjançant una negociació entre treballadors, empresaris i govern.
8: Esto requeriría una negociación entre los trabajadores, entre los empresarios y el gobierno para ver estos costes económicos que cada vez son más importantes, cómo se reparten de una forma equitativa que no perjudiquen la productividad de las empresas.
7: A més, el president de la patronal reclama un marc regulador que aclarisca com actuar davant futures alertes.
9: La Vila Joiosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joiosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joiosa.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Són les 7:27, pendents també a l'edició valenciana de la brújula de

0: de tot el que ha succeït este matí al Congrés dels Diputats, i això no al doble decret presentat pel Govern Central en matèria d'habitatge, pendents també de la decisió del president del Govern Central, Pedro Sánchez, de si hi haurà eleccions generals o no. Sobre això mateix, precisament, s'ha pronunciat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP.
1: Hace tiempo que estamos asistiendo al final del sanchismo en España, ¿no? No solo queda ya una puerta de salida, que es convocar las elecciones y dar paso a un gobierno serio de que de verdad atienda los problemas de todos los españoles y no estar centrados como está el Partido Socialista en España de resistir y aguantar a cualquier precio.
0: La secretària general del PSPP-PSOE, la ministra Diana Morant, posa el focus, en canvi, en PP, Vox i Junts per Catalunya.
2: Lo que ha quedado claro es que la mayoría del Congreso no representa a la calle. Mi opinión es de tristeza absoluta porque hay gente que le va la vida con la votación de esta mañana y desde luego han demostrado PP, Vox y Junts que no tienen sentimientos.
0: Pel dret a l'habitatge és el lema de la manifestació que demà dissabte tindrà lloc de matí a València, una manifestació pel dret a l'habitatge convocada pel sindicat de llogateres, el sindicat d'habitatge i la plataforma d'afectats per la hipoteca, i girarà a partir de les 11 del matí des de la Porta de la Mar de la capital valenciana. Finalitzarà al Palau de les Arts de la ciutat, on està programada una trobada del sector immobiliari. Amparo Sánchez.
3: L'objectiu de la mobilització és, entre altres motius, protestar contra els preus de compra i lloguer, l'especulació immobiliària, els desnonaments, l'infrahabitatge i el sense hogarisme. Esteban Arellano és portaveu del sindicat.
4: Lo que exigimos y lo que necesitamos es parar todos los desahucios de forma indefinida, bajar los precios del alquiler y establecer contratos indefinidos, sobre todo a través de una regulación que ataque los beneficios de rentistas y especuladores. Expropiar los pisos vacíos y dedicados a la especulación. Prohibir la compra de viviendas con finalidades especulativas y limitar el uso de la vivienda para uso residencial.
3: Els organitzadors reiteren que cada vegada són més les dificultats per accedir a un habitatge a causa dels elevats preus de compra i lloguer.
0: També hi haurà demà dissabte concentració en matèria d'habitatge, per exemple, a Elx. Avui ha sigut també dia de dades de l'atur. La desocupació registrada ací a casa nostra durant el mes de setembre ha pujat respecte a agost, Amparo.
3: El total de persones desocupades en torn de 181.200 són dones i 115.600 són homes. Del total hi ha 20.142 menors de 25 anys. Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i Pilar Mora, secretària d'Ocupació d'UGT.
5: Aumenta el desempleo, especialmente entre las personas menores de 25 años. Son casi 3.000 personas más en paro. Y entre las mujeres, que siguen representando alrededor del 61%.
6: Tenemos que preguntarnos quién está consiguiendo entrar en el mercado laboral y quién se está quedando fuera. También tenemos que vigilar la calidad de desempleo. El 55% de los contratos son indefinidos, pero la contratación parcial sigue siendo un problema.
3: Es van registrar 45.210 contractes més que en l'agost, fins prop del 142.800. D'ells, en torn de 78.700 van ser indefinits i 64.100 temporals. Entre els estrangers, l'atur va pujar en 4.817 persones respecte al mes anterior, pel que la vicepresidenta primera i consellera d'Ocupació, Susana Camarero, reclama recursos al govern central.
7: Para que podamos ofrecer a estas personas que buscan empleo y provienen de una regularización impuesta por el gobierno de Sánchez, la orientación, la formación, la intermediación laboral que necesitan para incorporarse lo antes posible a un puesto de trabajo.
3: Per sectors, l'atur va pujar en el col·lectiu sense ocupació anterior i va baixar en tots els altres, sobretot en serveis, en construcció, indústria i agricultura. Des de la Confederació Empresarial Valenciana, la seva secretària general, Immaculada García, creu que s'ha d'aprofitar la incorporació de nous treballadors.
8: Para mejorar el ajuste entre la oferta y la demanda de empleo, especialmente en aquellos sectores y ocupaciones donde las empresas siguen teniendo dificultades para cubrir sus vacantes. Para conseguirlo, necesitamos identificar con rapidez qué perfiles profesionales demandan las empresas, mejorar la orientación y la formación.
3: Respecte a fa un any, l'atur va baixar al setembre en 2.771 persones en la Comunitat Valenciana.
0: Els tres detinguts majors d'edat per l'agressió racista a les festes de tavernes de la Vall d'Igna a la Safora han passat avui a disposició judicial, han quedat en llibertat encara que amb una ordre d'allunyament respecte a la víctima que va ser agredida i després gravada aquesta agressió en un vídeo que va viralitzar-se a les xarxes socials. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a furtar i estafar distraent a les víctimes, una organització criminal que actuava presumptament a municipis com ara Requena, Bunyol, Xiva, Xerxes...

0: estendre al 3 dies, segons la Policia Nacional ha detingut un home de 33 anys per furtar 4 catalitzadors en diferents aparcaments de la ciutat, aparcaments a més estratègicament ubicats a la capital comarcal del Camp de Morvedre, per exemple a l'Hospital de Sagunt o a l'estació de tren. Estos furtaments de catalitzadors de vehicles el que feia és deixar-los directament inutilitzables. Vesprada de divendres amb esport en directe o quasi en directe. Sergi López, què tal?
1: Què tal? Bona vesprada.
0: Diem això de quasi en directe perquè serà a les 8, que és el que tenim a les 8.
1: A les 8, València Bàsquet davant l'ASVEL Villerbon a França, tercera jornada de l'Eurolliga. A les 8 i mitja juga l'Eldense en Lliga, ho fa el nou Pepi Comat davant l'Oviedo, un Eldense que ho fa ja amb l'oficialitat de Leo Messi com a nou propietari del conjunt alacantí. En el València, l'última hora que passa, evidentment, per aquest entrenament en el dia d'avui, recupera futbolistes el tècnic Javier Aguirre, i pendents també del juí del València amb la productora del documental de Vinícius. Va acabar tot aquest tema al jutjat. Última hora a València. Víctor Lluc, bona vesprada.
2: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Compte en l'àmbit esportiu que l'equip ha fet este matí el penúltim entrenament de la setmana, perquè demà sí que treballarà. Dissabte hi haurà entrenament de les ordres d'Aguirre i descansaran diumenge i dilluns, ja per afrontar la setmana que ve l'últim tram de la preparació del partit davant el Racing de Santander. Un partit per al qual veurem si finalment entren en la convocatòria Tàrrega i Diacabí. Diacabí ha treballat tota la setmana amb el grup, avui ha començat a fer-ho Tàrrega, i també estem pendents de l'incorporació de Fulquier, que ha fet alguna part de l'entrenament amb l'equip. I dos apunts negatius a les de Dan Juma, a veure com evoluciona de cara a aquest partit davant el Racing, i que definitivament Diego López haurà de tornar a passar per quilòfan per a netejar de nou la zona afectada del genoll arran de la lesió que va patir a final de la temporada passada.
1: Gràcies, Víctor. Tres dies lliures té el Llevant. El cap de setmana dilluns tornarà a la faena el pròxim dimarts, i el Castelló busca mantindre el liderat de segona Castàlia. Víctor Frank, bona vesprada.
3: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Sense futbol de primera, els focus futbolístics en la província de Castelló apunten al Club Deportivo Castellón, que el diumenge en Castalia buscarà una victòria davant del Ceuta que li permetisca mantenir la seva privilegiada primera posició en la taula. La baixa del lateral dret francès Mellot, la principal per a Pablo Hernández, que podrà comptar pràcticament amb el seu equip de gala per tal de buscar una nova victòria.
1: Gràcies, Víctor, i a Elx. Tenim futbol a Elx, ho dèiem este començament d'aquest partit entre el Dense i Oviedo. Felipe Canals, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Sergi. Des de les 8 i media, en el nou Pepi Comat, el Club Deportivo Eldense busca ante el Oviedo la primera victòria de la era Calleja. Hasta ahora, dos partidos con el técnico madrileño en el banquillo de Elda, dos derrotas para los azulgranas. Por cierto, ya es oficial desde ayer por la tarde la adquisición del Eldense por parte de Leo Messi, todavía pendiente del último trámite en el CSD, pero ya es una realidad la presencia del astro argentino como máximo accionista del Eldense. Y el Elche ha cerrado su mini pretemporada en San Pedro del Pinatar con victoria por 3-2 ante México Sub-20.
1: Gràcies, Felipe. I a la camp torna Oriol Soldevila amb l'Hèrcules després de la lesió. David Esteve, bona vesprada.
5: Bona vesprada. El Hércules busca mañana a partir de la 1 del mediodía su cuarta victoria consecutiva, el 12 del 12, prácticamente con toda su plantilla a su disposición. Así afronta Beto Compain esa cita que tiene mañana en el Rico Pérez, en un horario poco habitual. Además, el técnico blanquiazul recupera a Oriol Soldevila, que estará en la convocatoria y podría reaparecer después de perderse las últimas jornadas por una lesión en el sóleo.
1: Fins així l'actualitat esportiva. Ramon, el futbol torna la setmana que ve. Per cert, i encara que serà el 14 d'octubre, ahir comença ja la campanya d'abonaments del València per al nou Mestalla. A través de la pàgina web tenen ja tota la documentació. Lo primer, juntar els grups. Si tu tens una entrada en ton pare, en un germà, en un amic, sí, i vols anar junt al nou Mestalla i en l'actual no esteu junts,
0: s'ajunteu
1: i a través de la pàgina web feu grups, i a partir d'ahir l'elecció.
0: Bueno, bon apunt i final de servei públic.
1: En el Roig Arena va ser exactament igual. Doncs pues comença el 14 d'octubre.
0: Gràcies, Sergi. Bon cap de setmana. Adeu, adeu. Continuarà plovent en les pròximes hores i dies. Tenim avisos actius, groc, taronja, a tota la comunitat per part d'AEMET. Esta pròxima nit podria tornar a ser una nit complicada, també jornada amb moltes precipitacions la de demà dissabte, encara que en principi el de diumenge ja s'espera un dia una miqueta més estable. Inestabilitat en qualsevol cas, que les autoritats insisteixen, precaució i prevenció. La situació podria canviar en apenes uns minuts, en apenes uns pocs quilòmetres, i aquests avisos groc i taronja podrien decreixer o creixer també.

0: escuchaste ayer en directo, ¿qué es lo que hay que hacer? Alfredo, desde Oviedo, ¿alguna cosita más que nos quede por contar?
1: Bueno, lleno absoluto, 30.500 localidades agotadas, hay muchas ganas de ver a la selección española aquí en Oviedo. Mañana va a refrescar mucho el equipo. Fresneda, Fran García, Víctor Muñoz, Jeremy Pino podrían estar en el once titular también con los Mikel Merino, Pedri y Rodri. Así que vamos a ver todos los cambios que hace. Ah, me ha gustado la despedida de sí. Luis de la Fuente. Se ha acordado de Julen Guerrero, le ha mandado un abrazo, y de Joaquín Caparrós en los difíciles momentos que están viviendo.
0: Y nos sumamos a ese abrazo. Gracias, Alfredo. Gracias, Raúl.
1: Hasta luego.
0: Hasta ahora. Oye, y un paso rápido porque desde menos cuarto está jugando la selección francesa. Está debutando Zidane en casa contra la Italia en reconstrucción, algo así. En 30 segundos, Manu Terradillos, ¿cómo ha empezado eso? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Justo arrancó el partido con un poquito de retraso, este encuentro de tantas emociones, porque es el reencuentro de Zidane con el Stade de France 20 años después, pero también con Italia, la que fue su último rival cuando era jugador en aquella final del Mundial, que se saldó con aquella roja por el cabezazo a Materazzi, muy rápido en lo deportivo. Koundé y Camavinga son suplentes, así que no hay representación de la Liga Española en el once de Zidane. De momento, nos acercamos al minuto uno con este Francia 0, Italia 0.
0: Este es solo el aperitivo. Vienen ahora más compañeros de Onda Cero para contaros lo más cercano. Son las 9 menos 10, las 8 menos 10 en Canarias.
3: La brújula de Radio Estadio.
4: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
5: ¿Qué tal? Continuem així en la brújula del Radio Estadio. Fem fins a les 9 de la nit amb la informació esportiva de tota la comunitat valenciana. L'esport és d'un nou cap de setmana sense futbol de primera divisió, encara que sí en altres categories, perquè des de les 8 i mitja l'Eldense rep la visita de l'Oviedo a segona. Un conjunt, per cert, el del Baix Vinalopó, que ahir era notícia, com contàvem, en confirmar la compra del club per part de Leo Messi, i que avui vol ser-ho també per la primera victòria de l'era Calleja. També tenim bàsquet en directe des de les 8 en joc, el partit de l'Eurolliga, que el València de Xavi Albert està jugant a França davant de l'Asvel i on busca la seva tercera victòria consecutiva de la competició. I tot això en un cap de setmana on, sense futbol de primera ser, però seguim pendents dels partits internacionals amb presència de futbolistes dels equips valencians. Així que anem a posar en punt i hora l'esport valencià de cara al cap de setmana. Viatgem a les diferents emissores d'Onda Cero arreu de tota la comunitat valenciana i comencem per Onda Cero València. Des d'allí ens conta l'actualitat avui Víctor Lluc. Víctor, què tal? Bona vesprada.
6: ¿Qué tal, Víctor? Bona vesprada. Penúltim dia d'entrenament de la setmana per al València este matí en la ciutat esportiva, perquè demà Aguirre també els ha programat una sessió de treball. Descansaran diumenge i dilluns i serà dimarts quan comencen a treballar per la recta final ja de la preparació del debut del tècnic mexicà al capdavant de la banqueta del València en el partit davant del Racing de Santander, que serà el diumenge dia 4 d'octubre a les 9 de la nit a l'estadi del Sardinero. I estem pendents de la recuperació d'alguns jugadors lesionats. Ho hem vist a Tàrrega, que ja ha començat a treballar amb el grup després de la lesió al isquiotibial, sí que podria ser una de les novetats en la convocatòria, juntament amb Diacabí, que sí que ha entrenat tota la setmana amb el grup, que per tant ja està en la recta final de la recuperació. I males notícies pel que fa a Danjuma i Diego López. En el cas de Danjuma, perquè té una lesió que preocupa, caldrà veure si la setmana que ve pot incorporar-se als entrenaments amb el grup. I pel que fa a Diego López, haurà de tornar a passar per quiròfan per a sometre's a una xicoteta artroscòpia i netejar la zona del genoll, que va ser operat al final de la temporada passada. Ha sigut una setmana en la que s'ha parlat molt de l'estadi del València, arran de l'inici de les fases per als aboraments de cara a la pròxima temporada, i en el que també ha estat així el president del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, que ha parlat de la possibilitat que el València siga seu del Mundial.
7: València té un estadi extraordinari, lo va a tener, el más moderno de todos, y por tanto, no solo porque es la tercera gran ciudad de España, sino porque tiene un club señero que tiene que estar en el Mundial, y vamos a pelear para que eso sea así, se confirme por FIFA formalmente. Y en relación con la final, pues yo lo he dicho muchas veces, es una decisión de FIFA, como ha sido siempre en la historia, pero España tiene los mejores argumentos.
6: I molt de bàsquet este cap de setmana, perquè al marge de la jornada de avui de Eurolliga, el diumenge jugarà València Bàsquet la segona jornada de la ACB, però arranca la Lliga Femenina Endesa. Ho farà demà a partir de les 6 i mitja de la vesprada. València Bàsquet, actual campió, defensa el títol, comença a defendre-lo a la pista de l'Azul Marino de Mallorca.
5: Bueno, pues esperen que sigan un buen resultado. Gracias, Víctor. A la provincia de Castelló, per la seva banda, l'actualitat esportiva la marca el conjunt de la capital de la plana, el Club Deportivo Castelló, que vol seguir amb la seva ratxa triomfal en Lliga, que és prou per cap de setmana, i continuar una jornada més com a líders de la categoria en segona divisió. El diumenge reben la visita de...